aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres amb només afectacions per obres a la B20 a Barcelona que deixen un carrer tallat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 7:45 i també les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, agents rurals 150 efectius i el CAT-112 reforçarà un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-lo entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència, no?
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre de víctimes fins a les 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per tal d'afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els intents de reanimació dels serveis d'emergència. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, recordem, el 22 de juliol. Un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables, amb alguns, això sí, núvols alts. Pel que fa a la calor, continuarà sent intensa amb fins a 40 graus a Ponent i 37-38 a la resta de Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, la peça registra retencions en sentit Girona entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalla o amb 3 quilòmetres i mig afectats per la caiguda d'arbres i un carrer tallat. També hi ha afectacions a la P7 a Tarragona per reparació de danys a la via, també amb un carrer tallat. A banda, a Barcelona, les obres a la B20 també provoquen retencions tant en sentit Nus de la Trinitat com en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, Agents Rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència.
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats més afectats eleven el nombre de víctimes mortals fins a 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grinyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els instants de reanimació dels serveis d'emergències. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol ara al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'hora de l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables. I això tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: Hi there, my name is Emmy Esther and this is my brand new single, Company.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58, provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carrer tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a la P7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carrer tallat. A més, hi ha retencions a la 2 a Jorba per obres i també a la B20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 7:45 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per
1: tant, la Generalitat, com sentíem, han tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
0: Notícies en xarxa.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores, volíem dir, per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% de la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant i també restringeix l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I pel que fa a la mobilitat, l'AP7 concentra les principals retencions en aquests moments. Hi ha 5,5 km de cues en sentit Tarragona entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès per un accident que deixa també un carril tallat. També hi ha 4 km de retencions entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 2 km més entre Subirats i aquest darrer municipi. A més, també hi ha retencions a l'accés de l'A2 a l'AP7 entre Martorell i Abrera i finalment també a Barcelona l'AP20 que manté 2 km de retencions en sentit Nus Llobregat a causa d'unes obres. I també les obres per renovar el paviment de la C32, la ronda de dalt, obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 de la nit del divendres al 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, això sí, obert al trànsit en tot moment. I en plana internacional, seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre que les autoritats dels departaments més afectats situen el nombre de víctimes en 240. Des de l'Ajuntament de Barcelona es destinaran 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, recordem, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. Every time.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat, volíem dir, a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que de moment serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
2: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments ara cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació de l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem, però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
1: Parlon descarta també un increment de moviments d'última hora cap a Ponent, tot i que en aquesta zona es preveuen millors condicions meteorològiques per veure el fenomen. Aquest matí, de fet, s'han constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i s'ha activat també el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, s'han desplegat els Mossos amb 700 agents, els agents rurals amb 150 efectius i també el CAT 112, volíem dir, reforçarà la seva plantilla en un 15%. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'elevat risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments l'AP7 concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 10 quilòmetres de congestió entre el Papiol i Cerdanyola, 5 quilòmetres entre Subirats i Gelida i 3 més entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia. També hi ha 2 quilòmetres de congestió a l'accés de l'A2 i l'AP7 a Martorell i també retencions a la B10. A banda, el trànsit és dens a l'altura de Belloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, en direcció Lleida per l'A2 a causa precisament de l'eclipsi. I les obres per renovar el paviment de la C32 a la Ronda de Dalt obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 del divendres 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, però, obert al trànsit en tot moment. I un jove de 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Granyena i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
2: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments ara cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació de l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
1: Aquest matí s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al CECAT de Reus i també s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, els Mossos desplegaran també 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà un 15% la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 5 quilòmetres de cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 5 més entre Subirats i Gelida. També hi ha 4 quilòmetres de trànsit intens entre Castellbisbal i el Papiol. A més, també hi ha retencions a la B10 a Barcelona i a la C32 entre Castelldefels i Tarragona. A l'interior també un accident a la T1025 a Mas de Barberà ens obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. I de fet, com us explicàvem, en aquest accident ha mort un conductor d'un tractor que en una sortida de via ha acabat volcant el vehicle. Amb aquesta víctima ja són 83 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals. I els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb 2 salvavides telecomandats, un aparell pioner a Catalunya que permet fer els rescats des de terra i evitar que els agents hagin d'entrar a l'aigua. El cos va incorporar aquests dispositius la tardor passada i fins al 31 de juliol s'han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat. I pel que fa als esports, l'ACB acaba de publicar el calendari de la Lliga Endesa 2026-2027 que començarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. La nova temporada comptarà amb els mateixos 5 equips catalans que l'anterior: Barça, Joventut Badalona, Bàsquet Girona, Quinsanes Manresa i Lerna Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Un gran honor. Roquetes s'ha vestit de gala i ha obert les portes de l'Ajuntament aquest 12 d'agost per oferir una rebuda institucional a l'alçada de l'ocasió a 4 dels científics de reconegut prestigi internacional convidats per viure l'eclipsi total de sol al municipi. El Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta i metgessa de la NASA Ellen Baker, l'astrònom jesuïta vinculat al Vatican Observatori Pavel Gabor i l'astrofísic de l'Institut de Ciències de l'Espai, Ignasi Ribas, han estat els protagonistes de la trobada en un dia històric per a la ciutat. Durant la sessió, encapçalada per l'alcalde de Roquetes, Ivan García, els representants de la comunitat científica internacional han signat el llibre d'honor de la ciutat i han rebut com a record del seu pas pel municipi una peça commemorativa amb la silueta dels gegants de Roquetes i l'Oport, a més d'una caixa de punyetes. Tanmateix, el nombrós públic que ha omplert el saló de plens del consistori ha pogut escoltar-los abans del desplaçament de la comitiva oficial fins a l'Observatori de l'Ebre, on es durà a terme una jornada científica i divulgativa coincidint amb aquest fenomen astronòmic extraordinari. En la seva benvinguda, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha destacat que la ciutat no rebia una visita similar des de 1905, coincidint amb l'anterior eclipsi total de sol fa més d'un segle, amb què es va fundar l'Observatori de l'Ebre. A la vegada, l'alcalde de Roquetes ha agraït als científics el seu interès per estudiar el fenomen des de la ciutat, al costat de la regidora de Turisme, Sònia Andrade.
6: Bé, doncs molt bon dia a totes i tots. Avui és un dia històric per al món, diria, i també per a Roquetes. Deixeu-me saludar a Didier Queloz, és Premi Nobel de la Física del 2019 i astrònom suís, Ellen Baker, metgessa i astronauta de la NASA, estatunidenca, reconeguda per la seva tasca com a cap de la Divisió d'Educació i Medicina de l'Oficina d'Astronautes de la NASA. Ignasi Ribes, astrofísic i expert en exoplanetes i divulgador científic. I Pavel Gábor, astrònom jesuïta vinculat al Vaticà Observatori i una de les institucions científiques de la Santa Seu i que també té el lligam en Roquetes i en l'Observatori, donat que l'Observatori, com totes i tots sabem, va néixer gràcies als jesuïtes. Membres de la corporació, roqueteres, roqueteros, presidents i membres d'entitats i associacions, benvinguts, com dic, a un dels actes històrics de la nostra ciutat. Com a alcalde, és un veritable honor i un motiu d'orgull donar-vos la benvinguda a Roquetes. Avui el nostre municipi obre les portes a la comunitat científica internacional en motiu d'un esdeveniment astronòmic tan excepcional com és aquest eclipse. Roquetes té un lligam històric i profund en la ciència i en l'observació de l'univers, especialment a través del nostre estimat Observatori de l'Ebre, una institució centenària que ha estat i continua sent un referent en la investigació geomagnètica, solar i meteorològica. Que hagueu triat la nostra terra com a punt de trobada per estudiar i contemplar aquest fenomen reforça el nostre compromís en la divulgació, la recerca i el coneixement. Esperem que durant aquests dies no només trobeu les millors condicions per al vostre treball científic, la climatologia no ho ficarà fàcil, sinó que també gaudiu de l'hospitalitat de la nostra gent, del nostre entorn natural privilegiat al peu del port i de la nostra cultura. Moltes gràcies per la vostra visita, molta sort en les vostres investigacions i en les vostres observacions i que tingueu una estada inolvidable a Roquetes. Sigueu totes i tots benvinguts a la nostra ciutat. Com sigui que l'alcalde l'inglès no el domina massa bé, tinc a Ignasi que ens donarà un cop de mà. Ignasi és català i és un dels científics referents del nostre país i faríem un torn d'intervencions, si us sembla bé.
0: Vols que parlem tots també? Ells parlaran també? Sí, perfecte, sí. Molt bé. Molt bé, és un goig aquí, de fet, eh? Jo no m'esperava una sala tan aquesta benvinguda, per tant estem aquí supercontents d'estar aquí per gaudir d'aquest eclipsi de les nostres vides, no?, que s'ha anat dient. Ja sabeu que hi va haver un altre eclipsi total de sol visible des d'aquestes terres fa 122 anys, no?, i que 21, i que ara tornem a estar aquí a veure un eclipsi que no tornarem a veure fins l'any 2180, i de fet tornarà a ser visible des d'aquestes terres. No sé si algú té previst de ser aquí l'any 2180, però seria fantàstic, no? Ahir van dir, segur que no hi ha ningú, o no, ja ho veurem. No se sap mai, no se sap mai. Doncs res, això que deia, un plaer ser aquí. Si us sembla, parlarem anglès per donar la benvinguda en nom de l'alcalde aquí. So the mayor of the city gives you the welcome to Roquetes. Roquetes is the municipality where the Ebro Observatory is located. And you know that the Ebro Observatory has a strong tradition of astronomy, geosciences as well, and sun-earth connection. So there's also some geophysics as well. And it was actually founded on the occasion, it was actually started operations on the occasion of the 1905 total solar eclipse here. So there's a strong connection. So he welcomes us to Roquetes, and that we can carry out our investigations, share our passion with the public, and interact with people here, and also view the eclipse, weather permitting. So we'll see what happens in terms of the clouds and the mountains. Yeah, we're all like this. So he's really pleased to be here, to have us here, to enjoy this from Roquetes, right? So moltes gracias, thank you very much. So if you want to address a few words to the audience, we can take turns. Maybe you start, Didier, and we walk our way here. Is that okay?
7: Well, I would have to speak in English. I'm sorry. You translate. Okay. Well, it's an exciting day. I'm exciting to be here and to share this emotional moment. I think this is really an emotional moment. Something is happening in the sky, and we can all watch all this area. I think this is a great moment to communicate all together by watching something which is pretty simple but is emotionally very strong. So thank you and enjoy the day.
0: Bueno, potser molts ja ho heu entès, però el Didier fa referència a que estem vivint un dia emotiu, no? Que si els núvols ens permeten gaudir-ne, doncs serà un esdeveniment que ens ha d'impactar, no? I aquest dia doncs serà un d'aquests dies que són transformadors. Per tant, potser la paraula que ha repetit més i que jo us transmeto també és aquesta emoció que viurem avui a 8:45 del vespre quan el sol quedi completament tapat i durant aquell minut i mig aproximadament doncs veiem que es fa de nit, massa d'hora, després es tornarà a fer una mica de dia i després es tornarà a fer de nit. És a dir que bueno, thank you so much, Didier, for your words. Ellen?
8: Buenos días y muchas gracias por invitarme a compartir este día con ustedes. Y estoy muy feliz de estar aquí. Y that's all I can say in Spanish.
0: Okay, thanks so much, Ellen. D'aquesta part jo crec que l'heu entesa.
9: Sorry, I'll speak in English. So, as it was already said, the observations of the eclipse in 1905 brought in a lot of people here at that time to start the operations of the observatory, including some Jesuits. Father Stein, for instance, became the director of Vatican Observatory a couple of decades later. And in fact, I knew two Jesuits who worked at Ebro in the 60s and then joined the Vatican Observatory later. So there's been a lot of coming and going and a lot of connections, and I always wanted to visit this place because I've heard so much about it. And this is just such a wonderful occasion, so I'm very happy to be here. And of course, as Didier said, an eclipse is extremely emotional. You might think that, you know, as scientists, we don't notice that, but it actually works very profoundly on everybody. So we sometimes forget to turn our machines on, forget to make the observation scientifically, because we're just so taken by the occasion, by the wonder of that unique situation where the sun is completely covered by the moon. So don't believe that if you see a partial eclipse, it's just as good. It's not. You need to see the total eclipse. You have to experience the total eclipse at least once in your life to understand how wonderful it actually is. Okay, thank you.
0: És a dir, que la meva capacitat del disc dur és limitada i com a traductor no mai m'he guanyat bé la vida, és a dir, que la cosa, aviam què passa. Però us explicaré que Paul Gabor és una persona que és jesuïta i que, per tant, ha explicat les connexions dels jesuïtes amb l'observatori. Unes persones que han treballat aquí doncs, han anat a parar, després han treballat a l'Observatori Vaticà, que és on ell fa la seva recerca. I està, de fet, ell treballa a Tucson, Arizona, no? Tot i que l'Observatori Vaticà, la seu diguem, principal és a la residència del Papa, al Vaticà. I algunes de les persones que ell ha conegut que, els anys 60, que han estat a l'Observatori Vaticà van treballar aquí als anys 60, és a dir, que hi ha una connexió forta entre l'Observatori de l'Ebre i la feina que es fa a l'Observatori del Vaticà, no? I l'altra cosa que comentava en Paul és una cosa que ja ha comentat el Didier, i és el fet de que és una experiència fortament emocional el fet de veure un eclipsi. Potser us han dit que veure un eclipsi, potser molts de vosaltres heu vist un eclipsi total parcial, n'hi ha relativament sovint, i a Catalunya en vam tenir un justament al març de l'any 2025, és a dir, que tot just fa un any i poc, i podeu pensar, el sol queda una mica tapat, no és el mateix, quan el sol queda completament tapat i queda el disc del sol completament negre, doncs és una experiència diferent, molt emotiva, i ell que explicava una anècdota que és tan emotiva que moltes vegades fins i tot aquella gent que ens dediquem a aquestes coses quedem tan frapats, no? Tan al·lucinats que ens oblidem d'engegar, de treure la tapa de la càmera o de fer coses que hauríem d'haver fet per fer-ne fotografies, no? És a dir que, bueno, potser no cal fer fotos tampoc, ja us aconsello, això no ho ha dit ell, però us ho dic jo, dediqueu-vos a veure l'eclipsi, i no a veure l'eclipsi, sinó a observar l'eclipsi, és a dir, parar-hi atenció i veure detalls, i allà ho deia una senyora, a gaudir-ne, no? I a gaudir del fet de que és un esdeveniment singular i que a tots ens interpel·la i ens connecta una mica amb allò que a nosaltres ens agrada, als que ens dediquem a això, que és estudiar el cel, l'univers, doncs això és una connexió entre les persones que gaudeixen d'això i aquells que ens dediquem a estudiar-ho, i és una bona ocasió per difondre-ho també. Per tant, gaudiu-ne moltíssim avui al vespre. Gràcies.
6: lligat en això que dies, segurament que el del 1904, a diferència del d'avui, avui hi haurà càmeres per tot arreu i tindrem la sort de que quedarà gravat per a sempre més, i que també segurament a vosaltres com a científics vos servirà per a poder investigar encara millor. Nosaltres com a ajuntament hem ficat diversos equips, de fet tindrem drons volant dalt al cim de Caro, que encara que hi hagi núvols, el dron se pot aixecar i poder gravar-lo i que quedi immortalitzat per a tota la història.
0: Perfecte. So, for you guys to know, there's going to be an infrastructure here to follow the eclipse. There's also going to be drones from the highest mountain here. It is 1,400 meters, 1,400 i algo, Caro. So even higher up, if there's any clouds, in principle there will be... So you can see the pictures if we don't manage to see the real thing. So, i només per comentar això, ja que tot el dia estem així, no?, nosaltres... Això, doncs, per una vegada mirem sense mòbil i mirem l'eclipsi gaudim-ne durant aquest... És un minut i mig, també podem estar sense el mòbil un minut i mig, no? Molt bé.
6: Pues sí, i una cosa que m'he deixat al començament, demanar disculpes perquè la famosa llei de Murphy ha fet que avui l'aire condicionat de l'Ajuntament no funcione com hauria de funcionar. A nosaltres m'ho serveix per aclimatar-nos, perquè
0: el
6: dia,
0: no passa res,
6: el dia després de l'observatori també serà intens, perquè no es pot programar i l'eclipsi seria millor possiblement al març que a l'agost, però ha caigut així. I doncs res, donar-vos les gràcies. Si us sembla, mos faria molta il·lusió, perquè poques vegades a la història de la nostra ciutat hem tingut persones tan rellevants a nivell mundial, sobretot de la investigació, que puguen signar el llibre d'honor, i que ens faria molta il·lusió que els quatre pugueu signar el llibre d'honor. I sempre quan fem una signatura al llibre d'honor fem referència a l'última persona que va signar, que casualitats de la vida, és també una persona del vostre ram, va ser el Tomàs Molina, que va ser el convidat d'honor de l'ofrena de flors i fruits de les passades festes majors, i sempre, quan ho he mirat fa un rato, dic, ostres, al final els astres salien, no?, per a que avui sigui tot ciència en estat pur, que a Roquetes ne tenim una bona mostra. Per tant...
0: Sí, començo jo, sí, a signar? Sí, però i tu? Sí. Quina pressió. I tothom et mira, eh?
6: Aprofito per traure-li pressió i així deixem de mirar-lo en ell. Tots els roqueteres i roqueteres sabeu que no tot el municipi és un lloc especial per a veure l'eclipse, però que sí que tenim unes zones on se podrà gaudir bé, on se pot accedir molt bé. En aquestes zones són, en aquest cas, la nova Via Verda, del tram que va des de l'Arrabal de Cristo fins a la carretera C12, i el camí del mig i els malecons del canal, que també estaran tallats al trànsit per donar de seguretat, que tothom de Roquetes que vulgui veure l'eclipse se pot desplaçar allí en totalment seguretat, i també gaudirà d'unes vistes que segurament com a roqueteres poques vegades tenim, que és veure un camp d'arrossars, perquè a Roquetes també tenim arrossars, un camp d'arrossars, i detrás el nostre Caro i els nostres ports, i esperem que sense els núvols que fa dies que ens estan molestant i que sembla ser que avui esperem que ens donen una tregua, perquè demà ja se torna a embolicar, i estem convençuts, ficarem tots la força per a que els núvols, almenys a partir de les 8:30, marxen. Per tant, la gent que ho vulgui gaudir i no sàpiga on ha d'anar, els llocs que es veuen al nostre municipi bé són principalment estos. Si marxem ja direcció cap al port, la gent ha de saber que, per exemple, la zona de Pilans l'eclipse ja no es veurà, perquè les mateixes muntanyes ja ens ho tapen, i al final són poques zones les que tenim al municipi, per això no hem sigut dels municipis escollits. La regidora me diu, i té raó, que aquell que pugui pujar al terrat i tingui visibilitat del port, doncs també
2: no fa falta
6: desplaçar-se, perquè és un dia que es preveu...
0: Evidentment, els temes de mobilitat seran dels reptes avui, i per tant ja hi ha un desplegament molt important que ha fet la Generalitat, i si podem

0: esperar que el tinguéssim molts i molts anys.
1: I potser afegir, alcalde, que a l'Observatori hi haurà una sèrie de conferències que faran l'Ellen, que faran el Didier, que faran el Pol, i un diàleg també amb el Juanjo Curto de l'Observatori, que s'ha de mirar tot per YouTube, a través del canal de la Conselleria de Recerca i Universitats. Per tant, si teniu, ja sabem que és al costat de casa, i podeu de mirar per la tele, però des de les 4 fins allà, crec que són 5:45, doncs hi haurà aquestes conferències i aquestes diàlegs i això, és a dir, que podeu compartir-ho. Serà en anglès una bona part, però hi hauria d'haver traducció simultània, segons em diuen. Subtitulat, perfecte, amb IA, diguem que surt d'això. Molt bé, sí, us llegiré allò que he escrit i de fet fins i tot l'altre, si voleu. Companys de Roquetes, és un goig i un plaer viure aquest esdeveniment astronòmic tan singular amb la vostra companyia i des d'un lloc tan especial com l'Observatori de l'Ebre. Cels clars i sol eclipsat. Gràcies. L'Ellen ens escriu: muchas gracias por invitarme a compartir este día especial con ustedes. Me alegro mucho de estar aquí. Ellen Baker, astronauta de la NASA. I el Didier, que ha escrit un missatge en català. Well done. Que diu... Eclipsi total de sol. Roquetes, 12/08 de 2026. Gràcies. Perfect spelling. Spotless, perfect. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a Batros per vindre, com dic, a la nostra ciutat. I si sembla, abans de marxar, perquè l'agenda avui porta molta pressa, mos faria gràcia, mos ficarem aquí davant, us farem entrega d'un petit obsequi de record, una talla dels nostres gegants, Isabel i Gregori, són part també de la nostra tradició, de la nostra cultura, i una caixa de punyetes, que és la pasta típica de Roquetes.
1: Alguna cosa hem vist ja, les punyetes, sí.
2: I que us poguéssiu emportar un record d'avui, donar-vos les gràcies, com dic, de ser partíceps d'esta trobada a l'Ajuntament de Roquetes, un dia històric per a totes i tots, i que nosaltres intentarem gaudir-ho, però que estic segur que vosaltres i tots sabreu traure tota aquella informació que segurament mos acabarà ajudant per al dia a dia de les nostres vides. Moltes gràcies per la vostra tasca.
1: Gràcies.
2: I ens tornem a trobar.
1: Moltes gràcies. So guys, we will move here, and he'll give us a present. The present is a little sculpture of some figures that are typical here, the gegants, so people that are bigger, let's say, and they dance around. They are popular in many places in Catalonia, and they have their own here. The names are Gregori and Isabel. So we'll see this little thing. And also we get a little box of these sweets called punyetas, which you saw about, and we already tasted a little bit, so...
3: Sota el títol Catalunya mira al cel, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes acull des de les 12:30 d'aquest matí i fins a aquest vespre una jornada amb parlaments institucionals, conferències científiques i l'observació del fenomen. Entre d'altres, hi assistiran el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Les conferències tractaran qüestions com el llegat dels grans observatoris, la vida humana més enllà de la Terra, els reptes de l'exploració espacial, la recerca a d'altres mons i la meteorologia espacial. Tanmateix, el programa d'activitats inclourà també el llançament de 3 globus sonda del Servei Meteorològic de Catalunya, equipats amb radiosondes per estudiar com la disminució sobtada de la radiació solar afecta variables com la temperatura, la humitat, la pressió i el vent a diferents altituds. L'observació de l'eclipsi començarà a les 19:36 i la fase de totalitat arribarà a les 20:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig, on la Lluna cobrirà completament el disc solar i es podran observar fenòmens com la corona solar i l'enfosquiment sobtat del cel.
4: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: L'Ajuntament de Roquetes informa. Per tal d'afavorir l'observació de l'eclipse total de sol a Roquetes, el camí del mig i les vies de servei laterals del canal de la dreta de l'Ebre, en el tram comprès entre la Ravaleta i la carretera C12, quedaran tallats a la circulació de vehicles amb motor aquest dimecres 12 d'agost de les 4 de la tarda a les 10 de la nit. La mesura pretén regular l'afluència

0: policia, evitar massificacions i garantir la seguretat ciutadana. Es permetrà l'accés a peu o en bici a la zona. Feu un ús responsable de l'espai natural. Respecteu la senyalització i disculpeu les molèsties.
1: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: I ara el nostre informatiu. És moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
2: Un dimecres històric el que tindrem aquí a les Terres de l'Ebre, i és que, com bé sabeu, tindrà lloc un eclipsi que el veurem de forma total. Amb un matí radiant, molt assolellat, tot i que a primeres hores ens hem despertat amb la presència de molts núvols baixos, al migdia la calor s'intensificarà, sobretot a l'interior de la Vall de l'Ebre i també a l'interior del Montsià, on esperem valors que s'aproximaran als 38-39 graus. Al llarg de la tarda tornaran a aparèixer aquestes bandes de núvols baixos, sobretot al Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet de l'Infant, passant per l'Ametlla de Mar i també a l'Ampolla. A més a més, aquests núvols baixos es deixaran veure a la punta del Delta de l'Ebre i també a cavall del sud del Magís dels Ports, passant pel Pla de la Galera. És a dir, en aquestes zones serà una miqueta més difícil veure al 100% aquest eclipsi solar.
3: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
6: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 8:15 i que tindrem una visió òptima, sobretot a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026, tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
0: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
7: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
8: Hem tancat, reduït l'accés, però tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però fer-ho amb prudència i amb civisme.
0: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
7: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
0: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
7: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
7: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
0: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
9: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
0: El control de sol, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montseu Guet i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra esperada portada d'aquest dimecres, i és que després de molta espera, per fi ha arribat el dia. Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà al sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
10: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
2: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
4: Farem un parpadeig, pam, ya s'ha acabat. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
11: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
12: M'agradaria veure'l, però estaria en un lloc que és impossible veure'l. Per la tele, home, sí, clar.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
10: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
0: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
7: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
0: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar la P7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a la P7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
14: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
13: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
0: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
0: Canal Reus, Paula Jansà.
15: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
16: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
15: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
0: I a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
18: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin amb vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això és una de les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
17: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
0: I pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència també, la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
19: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí, com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
20: Aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. És també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, la feina feta per la companyia de Jesús, el treball científic que s'hi ha fet, el tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem pogut subratllar que aquí a l'Ebre hem pogut reivindicar l'Ebre, hem pogut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
19: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
0: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova Ràdio Sandra Simón.
21: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
22: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
21: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
0: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
23: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
24: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
23: I després de l'eclipse, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar de fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
0: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret l'Ona Fàbrega.
25: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
1: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
2: Anem a sud de Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
3: A Osona, Osona.
6: A Torelló.
3: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
8: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que, els que no tenim cotxe, pues, tenim que fotre'ns a veure'l des de com podem.
9: No, he de buscar unes gafes i no hi ha gafes. Ja s'han vendit totes.
26: Sí, intentarem o a Centelles o a Tona. Veurem.
27: O al Puigagordi o al Castell de Tona.
9: Les ulleres, sí.
3: Ja fa dies que les tenim perquè ja sabíem que passaria això.
27: A la 11. La 11 ha estat el pioner, suposo, que de portar aquest tipus de ulleres.
28: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipse, bueno, havia fet altres coses, no sé.
0: En punt un quart de tres de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir aquest fenomen. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
29: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans de fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure unes imatges com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
30: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
29: Per sobretot diu que el gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
0: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem evidentment a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric. En directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
31: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent d'arreu per veure aquest fenomen. Precisament, al pont de l'Opassador de Deltebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanovas, la regidora de Turisme de Deltebre.
32: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament i a més efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80 entre voluntaris també de l'eclipse, unes 80 persones. I després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món, també nous mercats, o sigui, nous mercats que, de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic, hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut, hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
31: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interpolir, perquè no hi hagi res que pugui interpolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
0: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-los a través de la fotografia. És per això que la penya fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
33: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la penya fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la penya fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del segle amb el mòbil.
9: Que et retalli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb un celo o el que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol. O sigui, fent la foto i canviant, i no estigui allà mitja hora encara tot el sol.
33: I és que ningú es vol perdre aquest fenomen que no ocorria a Catalunya des del 1905. De fet, la penya fotogràfica ja ha posat la mira en l'altre eclipsi solar de l'agost del 2027 i en l'anular del gener del 2028.
4: Notícies en xarxa.
0: 11 minuts i dos quarts de 3 i

0: En un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
1: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona el Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
0: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba gairebé ja als 34 milions de passatgers, un rècord a la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix, aquest dimecres, amb espectacles a Roses i Besalú i la novetat de Palamós, que s'estrenarà el dia 26. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orquestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
3: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
2: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Dilelo, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
1: I arribarem als esports amb música.
4: Bulería, bulería.
1: Per començar, David Bisbal serà el protagonista avui a la Costa Brava.
0: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
1: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per una jornada històrica.

0: amb la veu de la desapareguda, recentment desapareguda Bonnie Tyler, i amb aquest Eclipse anem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui sí han tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial: Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb una doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats Frenkie de Jong i Roni Bardagi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanquiblau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un amistós en ple eclipsi solar. Jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7, i a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Al Kachia al Municipal d'Olot. La jugadora del Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa, amb triomf en l'equip blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada

0: passejada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, la porteria buida, ha fet la segona diana. I pel que fa al futbol de casa nostra, el jugador nascut a Figueres, Pep Chavarría, ha fitxat pel Chelsea fins a l'estiu del 2031. El jugador ha jugat també al Figueres i a l'Olot, abans també al Saragossa, i prové del Rayo Vallecano, al conjunt londinenc. I en handbol, el Fregin Balomano Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i ho feia amb derrota per 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Valles, ens valorava aquest enfrontament.
1: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar, i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final, i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
0: I sortejat ja el calendari de l'ACB, qui s'estrena, qui obre la temporada 26-27 és el Manresa a la pista del Bilbao.
2: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'univers infinit.
3: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zuric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: loquillo.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Carro. Tota la música.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon. L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual. Interior també ha activat la fase d'alerta del Procicat davant d'una jornada de màxima expectació, en un gest de prevenció que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment a Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Així ho explica la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint davant de les incidències respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
1: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i participarà amb Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió, malgrat tot, és que sigui una jornada tranquil·la i festiva. I en ple dispositiu de mobilitat per l'eclipsi, una incidència obliga a reduir a 2 trens per hora i sentit la circulació a l'R2 Sud entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. Segons ha informat Renfe, es tracta d'una incidència a l'infraestructura a prop de Castelldefels. Els combois que facin el recorregut faran parada a totes les estacions del tram. Fonts de DIF han detallat també que es tracta d'una avaria que afecta el canvi d'agulles. I seguim amb les incidències, ja que un problema en l'alimentació elèctrica de la torre de control ha obligat a aturar l'operativa de l'aeroport del Prat aquest migdia i provoca retards en desenes de vols tant en l'aerament com en aterratges. Aena ha assegurat en un missatge a xarxes socials que la fallada del subministrament elèctric de la torre de control a hores d'ara ja s'ha recuperat i que les sortides i arribades s'estan operant totes de manera gradual. El servei s'està restablint lentament, però encara no ha estat normalitzat. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració. Així mateix, també posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el sistema de resposta internacional coordinat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Catalunya ja viu el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. El fenomen s'allargarà fins a les 8:30 de la tarda, quan al sud i l'oest del país el sol quedarà completament ocult durant aproximadament un minut i mig. L'enorme expectació que ha generat aquest eclipsi ja està tenint conseqüències en la mobilitat, tal com preveien les autoritats i els serveis d'emergència desplegats arreu del territori. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat després que Renfe i Adif hagin informat de fortes aglomeracions a les estacions de Sants i Sant Vicenç de Calders. Es demana a la població que segueixin les indicacions de les autoritats i que ho facin amb molta prudència. El corredor sud és avui un dels que noten més l'increment de mobilitat per veure l'eclipsi solar total. De tornada, s'ha planificat un tren especial de reforç de l'R16 per facilitar el retorn després de l'eclipsi. Pel que fa a la xarxa viària, durant la tarda també s'han enregistrat quilòmetres de cues i retencions en sentit sud derivades dels desplaçaments. Les autoritats insisteixen als conductors que no s'aturin els vorals de les vies ni estacionin vehicles en llocs no habilitats que puguin obstaculitzar el pas dels serveis d'emergència. I no canviem de tema, ja que el Departament de Salut insisteix que és necessari utilitzar ulleres amb filtres solars certificades per evitar lesions oculars greus i irreversibles. Per tothom que no pugui o no vulgui viure l'eclipsi en viu, el govern el retransmet en directe des de l'Observatori de l'Ebre. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. Les autoritats i serveis d'emergència fan una crida també a tota la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat, no faci foc en cap cas i es concentrin els espais habilitats pels ajuntaments per visionar el fenomen. I actualitzem també la situació de l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Els bombers informen que el foc segueix actiu, tot i que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el flanc esquerre està perdent intensitat. El cos, que treballa amb 40 dotacions terrestres i 15 aèries, explica que un cop tancat per complet el flanc esquerre, es treballarà per acabar de tancar la part del cap i el flanc dret. De moment es manté el confinament ordenat per Protecció Civil fa unes hores, que afecta el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinetes Altes, la Talaia Mediterrània i les vies T24-42 i T24-43. Segons han informat bombers, es tractaria d'una zona que abasta 1.725 hectàrees i compta amb prop de 169 persones domiciliades. I un breu apunt per acabar, les primeres mesures del reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus d'envasos comencen a aplicar-se aquest dimecres a tots els estats membres. Entre altres canvis, la normativa comportarà en pocs anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues. La comercialització d'aquests envasos quedarà limitada a partir de l'1 de gener del 2030. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Un gran honor. Roquetes s'ha vestit de gala i ha obert les portes de l'Ajuntament aquest 12 d'agost per oferir una rebuda institucional a l'alçada de l'ocasió a quatre dels científics de reconegut prestigi internacional convidats per viure l'eclipsi total de sol al municipi. El Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta i metgessa de la NASA Ellen Baker, l'astrònom jesuïta vinculat al Vatican Observatori Pavel Gabor i l'astrofísic de l'Institut de Ciències de l'Espai, Ignasi Ribas, han estat els protagonistes de la trobada en un dia històric per a la ciutat. Durant la sessió, encapçalada per l'alcalde de Roquetes, Ivan García, els representants de la comunitat científica internacional han signat el llibre d'honor de la ciutat i han rebut com a record del seu pas pel municipi una peça commemorativa amb la silueta dels gegants de Roquetes i l'Oport, a més d'una caixa de punyetes. Tanmateix, el nombrós públic que ha omplert el saló de plens del consistori ha pogut escoltar-los abans del desplaçament de la comitiva oficial fins a l'Observatori de l'Ebre, on es durà a terme una jornada científica i divulgativa coincidint amb aquest fenomen astronòmic extraordinari. En la seva benvinguda, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha destacat que la ciutat no rebia una visita similar des de 1905, coincidint amb l'anterior eclipsi total de sol fa més d'un segle, amb què es va fundar l'Observatori de l'Ebre. A la vegada, l'alcalde de Roquetes ha agraït als científics el seu interès per estudiar el fenomen des de la ciutat, al costat de la regidora de Turisme, Sònia Andrade.
5: Bé, doncs molt bon dia a totes i tots. Avui és un dia històric per al món, diria, i també per a Roquetes. Deixeu-me saludar a Didier Queloz, és Premi Nobel de la Física del 2019 i astrònom suís, Ellen Baker, metgessa i astronauta de la NASA, estatunidenca, reconeguda per la seva tasca com a cap de la Divisió d'Educació i Medicina de l'Oficina d'Astronautes de la NASA. Ignasi Ribes, astrofísic i expert en exoplanetes i divulgador científic. I Pavel Gábor, astrònom jesuïta vinculat al Vaticà Observatori i una de les institucions científiques de la Santa Seu i que també té el lligam en roquetes i en l'observatori, donat que l'Observatori, com totes i tots sabem, va néixer gràcies als jesuïtes. Membres de la corporació, roqueteres, roqueteros, presidents i membres d'entitats i associacions, benvinguts, com dic, a un dels actes històrics de la nostra ciutat. Com a alcalde, és un veritable honor i un motiu d'orgull donar-vos la benvinguda a Roquetes. Avui el nostre municipi obre les portes a la comunitat científica internacional en motiu d'un esdeveniment astronòmic tan excepcional com és este eclipse. Roquetes té un lligam històric i profund en la ciència i en l'observació de l'univers, especialment a través del nostre estimat Observatori de l'Ebre, una institució centenària que ha estat i continua sent un referent en la investigació geomagnètica, solar i meteorològica. Que hagueu triat la nostra terra com a punt de trobada per estudiar i contemplar este fenomen reforça el nostre compromís en la divulgació, la recerca i el coneixement. Esperem que durant estos dies no només trobeu les millors condicions per al vostre treball científic, la climatologia no ho ficarà fàcil, sinó que també gaudiu de l'hospitalitat de la nostra gent, del nostre entorn natural privilegiat al peu del port i de la nostra cultura. Moltes gràcies per la vostra visita, molta sort en les vostres investigacions i en les vostres observacions i que tingueu una estada inolvidable a Roquetes. Sigueu totes i tots benvinguts a la nostra ciutat. Com sigui que l'alcalde l'inglès no el domina massa bé, tinc a Ignasi, que ens donarà un cop de mà. Ignasi és català i és un dels científics referents del nostre país i faríem un torn d'intervencions, si
0: sí,
5: us sembla bé.
0: Vols que parlem tots també? Ells
5: sí,
0: parlaran
5: sí,
0: també?
5: Sí,
0: perfecte,
5: sí, sí.
0: Molt bé. Molt bé, és un goig aquí, de fet, eh? Jo no m'esperava una sala tan aquesta benvinguda, per tant estem aquí supercontents d'estar aquí per gaudir aquest eclipsi de les nostres vides, no?, que s'ha anat dient. Ja sabeu que hi va haver un altre eclipsi total de sol visible des d'aquestes terres fa 122 anys, no?, i que 21, i que ara tornem a estar aquí a veure un eclipsi que no tornarem a veure fins l'any 2180, i de fet tornarà a ser visible des d'aquestes terres. No sé si algú té previst de ser aquí l'any 2180, però seria fantàstic, no? Ahir van dir, segur que no hi ha ningú, o no, ja ho veurem. No se sap mai, no se sap mai. Doncs res, això que deia, un plaer ser aquí. Si us sembla, parlaré en anglès per donar la benvinguda en nom de l'alcalde aquí. So the mayor of the city gives you the welcome to Roquetes. Roquetes is the municipality where the Ebro Observatory is located. And you know that the Ebro Observatory has a strong tradition of astronomy, geosciences as well, and sun-earth connection. So there's also some geophysics as well. And it was actually founded on the occasion, it was actually started operations on the occasion of the 1905 total solar eclipse here. So there's a strong connection. So he welcomes us to Roquetes, and that we can carry out our investigations, share our passion with the public, and interact with people here, and also view the eclipse, weather permitting. So we'll see what happens in terms of the clouds and the mountains. Yeah, we're all like this. So he's really pleased to be here, to have us here, to enjoy this from Roquetes, right? So moltes gracias, thank you very much. So if you want to address a few words to the audience, we can take turns. Maybe you start, Didier, and we walk our way here. Is that okay?
6: Well, I would have to speak in English. I'm sorry.
7: Translate.
6: You translate. Okay, well, it's an exciting day. I'm exciting to be here and to share this emotional moment. I think this is really an emotional moment. Something is happening in the sky, and we can all watch for all this area. I think this is a great moment to communicate all together by watching something which is pretty simple but is emotionally very strong. So thank you and enjoy the day.
0: Bueno, potser molts ja ho heu entès, però el Didier fa referència a que estem vivint un dia emotiu, no? Que si els núvols ens permeten gaudir-ne, doncs serà un esdeveniment que ens ha d'impactar, no? I aquest dia doncs serà un d'aquests dies que són transformadors. Per tant, potser la paraula que ha repetit més i que jo us transmeto també és aquesta emoció que viurem avui a 8:45 del vespre quan el sol quedi completament tapat i durant aquell minut i mig aproximadament doncs veiem que es fa de nit, massa d'hora, després es torna a fer una mica de dia i després es torna a fer de nit. És a dir que bueno, thank you so much, Didier, for your words. Ellen?
7: Buenos días y muchas gracias por invitarme a compartir este día con ustedes. Y estoy muy feliz de estar aquí. Y that's all I can say in Spanish.
0: Okay, thanks so much, Ellen. D'aquesta part jo crec que l'heu entesa.
8: Sorry, I'll speak in English. It was already said, the observations of the eclipse in 1905 brought in a lot of people here at that time to start the operations of the observatory, including some Jesuits. Father Stein, for instance, became the director of Vatican Observatory a couple of decades later. And in fact, I knew two Jesuits who worked at Ebro in the 60s and then joined the Vatican Observatory later. So there's been a lot of coming and going and a lot of connections, and I always wanted to visit this place because I've heard so much about it. And this is just such a wonderful occasion, so I'm very happy to be here. And of course, as Didier said, an eclipse is extremely emotional. You might think that, you know, as scientists, we don't notice that, but it actually works very profoundly on everybody. So we sometimes forget to turn our machines on, forget to make the observation scientifically, because we're just so taken by the occasion, by the wonder of that unique situation where the sun is completely covered by the moon. So don't believe that if you see a partial eclipse, it's just as good. It's not. You need to see the total eclipse. You have to experience the total eclipse at least once in your life to understand how wonderful it actually is. Okay, thank you.
0: He de dir que la meva capacitat del disc dur és limitada i com a traductor no mai m'he guanyat bé la vida, és a dir, que la cosa, aviam què passa. Però us explicaré que Paul Gabor és una persona que és jesuïta i que, per tant, ha explicat les connexions dels jesuïtes amb l'observatori. Unes persones que han treballat aquí doncs, han anat a parar, després han treballat a l'Observatori Vaticà, que és on ell fa la seva recerca i està... De fet, ell treballa a Tucson, Arizona, no? Tot i que l'Observatori Vaticà, la seu, diguem, principal és a la residència del Papa, al Vaticà. I algunes de les persones que ell ha conegut que els anys 60, que han estat a l'Observatori Vaticà, van treballar aquí als anys 60, és a dir, que hi ha una connexió forta entre l'Observatori de l'Ebre i la feina que es fa a l'Observatori del Vaticà. I l'altra cosa que comentava en Paul és una cosa que ja ha comentat el Didier, i és el fet de que és una experiència fortament emocional el fet de veure un eclipsi. Potser us han dit que veure un eclipsi, potser molts de vosaltres heu vist un eclipsi total parcial, n'hi ha relativament sovint, i a Catalunya en vam tenir un justament al març de l'any 2025, és a dir, que tot just fa un any i poc, i podeu pensar, el sol queda una mica tapat, no és el mateix, quan el sol queda completament tapat i queda el disc del sol completament negre, doncs és una experiència diferent, molt emotiva, i ell que explicava una anècdota que és tan emotiva que moltes vegades fins i tot aquella gent que ens dediquem a aquestes coses quedem tan frapats, no? Tan al·lucinats que ens oblidem d'engegar, de treure la tapa de la càmera o de fer coses que hauríem d'haver fet per fer-ne fotografies, no? És a dir que, bueno, potser no cal fer fotos tampoc, ja us aconsello, això no ho ha dit ell, però us ho dic jo, dediqueu-vos a veure l'eclipsi, i no a veure l'eclipsi sinó a observar l'eclipsi, és a dir, parar-hi atenció i veure detalls, i allà ho deia una senyora, a gaudir-ne, no? I a gaudir del fet de que és un esdeveniment singular i que a tots ens interpel·la i ens connecta una mica amb allò que a nosaltres ens agrada, als que ens dediquem a això, que és estudiar el cel, l'univers, doncs això és una connexió entre les persones que gaudeixen d'això i aquells que ens dediquem a estudiar-ho, i és una bona ocasió per difondre-ho també. Per tant, gaudiu-ne moltíssim avui al vespre. Gràcies.
5: lligat en això que dies, segurament que el del 1904, a diferència del d'avui, avui hi haurà càmeres per tot arreu i tindrem la sort de que quedarà gravat per a sempre més, i que també segurament a vosaltres com a científics vos servirà per a poder investigar encara millor. Nosaltres com a ajuntament hem ficat diversos equips, de fet tindrem drons volant dalt al cim de Caro, que encara que hi hagi núvols, el dron se pot aixecar i poder gravar-lo i que quedi immortalitzat per a tota la història.
0: Perfecte. So, for you guys to know, there's going to be an infrastructure here to follow the eclipse. There's also going to be drones from the highest mountain here. It is 1,400 meters, 1,400 i algo, Caro. So even higher up, if there's any clouds, in principle there will be... So you can see the pictures if we don't manage to see the real thing. So, i només per comentar això, ja que tot el dia estem així, no?, nosaltres... Això, doncs, per una vegada mirem sense mòbil i mirem l'eclipsi gaudim-ne durant aquest... És un minut i mig, també podem estar sense el mòbil un minut i mig, no? Molt bé.
5: Pues sí, i una cosa que m'he deixat al començament, demanar disculpes perquè la famosa llei de Murphy ha fet que avui l'aire condicionat de l'Ajuntament no funcioni com hauria de funcionar. A nosaltres m'ha servit per aclimatar-nos, perquè el dia després de l'observatori també serà intens, perquè no es pot programar i l'eclipsi seria millor possiblement al març que a l'agost, però ha caigut així. I doncs res, donar-vos les gràcies. Si us sembla, mos faria molta il·lusió, perquè poques vegades a la història de la nostra ciutat han tingut persones tan rellevants a nivell mundial, sobretot de la investigació, que puguen signar el llibre d'honor, i que ens faria molta il·lusió que els quatre pugueu signar el llibre d'honor. I sempre quan fem una signatura al llibre d'honor fem referència a l'última persona que va signar, que casualitats de la vida és també una persona del vostre ram, va ser el Tomàs Molina, que va ser el convidat d'honor de l'ofrena de flors i fruits de les passades festes majors, i sempre quan ho he mirat fa un rato dic, ostres, al final els astres salien, no?, per a que avui sigui tot ciència en estat pur, que a Roquetes ne tenim una bona mostra. Per tant...
0: Sí, començo jo, sí, sí, però i tu? Sí. Quina pressió. I tothom et mira, eh?
5: Aprofito per treure-li pressió i així deixem de mirar-lo en ell. Tots els roqueteres i roqueteres sabeu que no tot el municipi és un lloc especial per a veure l'eclipse, però que sí que tenim unes zones on se podrà gaudir bé, on se pot accedir molt bé. En aquestes zones són, en aquest cas, la nova Via Verda, del tram que va des de l'Arrabal de Cristo fins a la carretera C12, i el camí del mig i els malecons del canal, que també estaran tallats al trànsit per donar de seguretat, que tothom de Roquetes que vulgui veure l'eclipse se pot desplaçar allí en totalment seguretat, i també gaudirà d'unes vistes que segurament com a roqueteres poques vegades tenim, que és veure un camp d'arrossars, perquè a Roquetes també tenim arrossars, un camp d'arrossars i detrás el nostre Caro i els nostres ports, i esperem que sense els núvols que fa dies que ens estan molestant i que sembla ser que avui esperem que ens donen una tregua, perquè demà ja se torna a embolicar, i estem convençuts, ficarem tots la força per a que els núvols almenys a partir de les 8:30 marxen. Per tant, la gent que ho vulgui gaudir i no sàpiga on ha d'anar, els llocs que es veuen al nostre municipi bé són principalment estos. Si marxem ja direcció cap al port, la gent ha de saber que, per exemple, a la zona de Pilans l'eclipse ja no es veurà, perquè les mateixes muntanyes ja ens ho tapen, i al final són poques zones les que tenim al municipi, per això no hem sigut dels municipis escollits. La regidora me diu, i té raó, que aquell que pugui pujar al terrat i tingui visibilitat del port, doncs també
9: no fa falta
5: desplaçar-se, perquè és un dia que es preveu...
0: Evidentment, els temes de mobilitat seran dels reptes avui, i per tant ja hi ha un desplegament molt important, sí, que ha fet la Generalitat, i si podeu evitar moure-us i veure-ho des de casa, doncs millor que millor, i si no, caminar o anar amb bici, no? O amb patinet o alguna cosa així.
5: També aprofito, si em permeteu, donar les gràcies al Departament de Recerca i Universitats per fer possible esta trobada a l'Ajuntament de Roquetes avui. Ha sigut gràcies, en este cas, a la consellera i al seu equip, que aquestes personalitats de la ciència puguen visitar el nostre ajuntament, i seguidament ja ens desplaçarem a l'observatori, on allí hi ha una jornada científica importantíssima de divulgació per aprofitar, com dic, un dels dies històrics de la nostra ciutat, que com va passar fa 120 anys se va celebrar i va servir per a potenciar l'observatori que avui en dia encara tindrem i que esperem, i així estem treballant tots per a que el tinguéssim molts i molts anys.
0: I potser afegir, alcalde, que a l'Observatori hi haurà una sèrie de conferències que faran l'Ellen, que faran el Didier, que faran el Pol, i un diàleg també amb el Juanjo Curto de l'Observatori, que s'ha de mirar tot, tot per YouTube, a través del canal de la Conselleria de Recerca i Universitats. Per tant, si teniu, ja sabem que és al costat de casa i podeu de mirar per la tele, però des de les 4 fins allà, crec que són 5:45, doncs hi haurà aquestes conferències i aquestes diàlegs i això, és a dir, que podeu compartir-ho. Serà en anglès una bona part, però hi hauria d'haver traducció simultània, segons sí, em diuen. Subtitulat, sí, perfecte, sí. Amb IA, diguem que surt d'això.
9: Sí.
0: Molt bé, sí, us llegiré allò que he escrit i de fet, fins i tot l'altre, si voleu.
9: Sí,
0: companys de Roquetes, és un goig i un plaer viure aquest esdeveniment astronòmic tan singular amb la vostra companyia i des d'un lloc tan especial com l'Observatori de l'Ebre. Cels clars i sol eclipsat. Gràcies. L'Ellen ens escriu: muchas gracias por invitarme a compartir este día especial con ustedes. Me alegro mucho de estar aquí. Ellen Baker, astronauta de la NASA. I el Didier, que ha escrit un missatge en català. Well done. Que diu: eclipsi total de sol. Roquetes, 12/08 de 2026. Gràcies. Perfect spelling. Spotless, perfect. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a Batros per vindre, com dic, a la nostra ciutat. I si sembla, abans de marxar, perquè l'agenda avui porta molta pressa, mos faria gràcia, mos ficarem aquí davant, mos farem entrega d'un petit obsequi de record, una talla dels nostres gegants, Isabel i Gregori, que són part també de la nostra tradició, de la nostra cultura, i una caixa de punyetes, que és la pasta típica de Roquetes.
0: Alguna cosa hem vist ja, les punyetes, sí.
5: I que us poguéssiu emportar un record d'avui, donar-vos les gràcies, com dic, de ser partíceps d'esta trobada a l'Ajuntament de Roquetes, un dia històric per a totes i tots, i que nosaltres intentarem gaudir-ho, però que estic segur que vosaltres i tots sabreu traure tota aquella informació que segurament mos acabarà ajudant per al dia a dia de les nostres vises. Moltes gràcies per la vostra tasca.
0: Gràcies.
5: I ens tornem a trobar.
0: Moltes gràcies. So guys, we will move here, and he'll give us a present. The present is a little sculpture of some figures that are typical here, the gegants, so people that are bigger, let's say, and they dance around. They are popular in many places in Catalonia, and they have their own here. The names are Gregori and
10: Isabel.
0: So we'll see this little thing. And also we get a little box of these sweets called punyetas, which you saw about, and we already tasted a little bit, so...
4: Sota el títol Catalunya mira al cel, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes acull des de les 12:30 d'aquest matí i fins a aquest vespre una jornada amb parlaments institucionals, conferències científiques i l'observació del fenomen. Entre d'altres, hi assistiran el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Les conferències tractaran qüestions com el llegat dels grans observatoris, la vida humana més enllà de la Terra, els reptes de l'exploració espacial, la recerca d'altres mons i la meteorologia espacial. Tanmateix, el programa d'activitats inclourà també el llançament de 3 globus sonda del Servei Meteorològic de Catalunya, equipats amb radiosondes per estudiar com la disminució sobtada de la radiació solar afecta variables com la temperatura, la humitat, la pressió i el vent a diferents altituds. L'observació de l'eclipsi començarà a les 19:36 i la fase de totalitat arribarà a les 20:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig, on la Lluna cobrirà completament el disc solar i es podran observar fenòmens com la corona solar i l'enfosquiment sobtat del cel.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.

0: La previsió del temps.
1: I ara el nostre informatiu és moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
2: Un altre mitjà on les temperatures han tornat a ser les principals protagonistes a bona part del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on a Vinebre han fregat els 40 graus o a la mateixa ciutat de Lleida arriben als 39,4 graus. Amb un aixafogó ben persistent al litoral i prelitoral català, la tarda hem tingut un augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on hem tingut puntualment ruixats que han afectat a punts de la Cerdanya, del Ripollès, i ja a mitja tarda s'endinsaven ruixats molt més destacats pel Pirineu més occidental. Amb un eclipsi que costa de veure sobretot a la zona del Pirineu i Prepirineu degut a aquestes nuvolades, a la resta del territori català, molta més calma i tranquil·litat amb un cel molt més net a núvols. Demà dijous ens despertarem amb una jornada matinal que serà radiant i a la tarda tornarem a tenir la presència de moltes més nuvolades amb ruixats restringits sobretot a la zona del Pirineu i sobretot demà, amb aquest ambient tan assolellat, les temperatures tiraran clarament cap amunt i tornarem a fregar aquests 40 graus sobretot a l'interior de Catalunya.
3: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

so what you up to? Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.